0: festa.
1: Exacte.
0: Bueno, tenim de les 16 confraries, n'hi ha 4 que celebren Sant Pere,
1: sí,
0: i 12 que celebren la Verge del Carme. Soia, Pollença, Alcudi i Palma. La diferència és que Soia, Pollença i Alcudi, de qualque manera, no, la realitat és que coincideixen en les festes patronals i és bàsicament l'Ajuntament que convoca o fa el programa i tira endavant en les festes. Lo qual, això és una reminiscència del passat, de quan Pollença, Esport de Soia o Esport d'Alcudi, en aquest cas, eren nuclis eminentment de pescadors.
1: Sí, sí.
0: Ja, quan celebram Sant Pere o la Verge del Carme, la gent ha de tenir clar que són festes que venen dels inicis d'aquest nucli. Palma és diferent, perquè no arribem ni a barriada. Tenim col·laboració de l'Ajuntament, però organitzant nosaltres. És cert que les quatre confraries s'organitzen misses, per exemple, nosaltres a Palma dissabte, que varen fer la processó marítima, varen fer una missa de campanya, però és avui quan és el dia gran i fem l'ofici major a Santa Creu.
1: Sí.
0: El mateix passa a Soia, Port de Pollença i Alcudi. Molt emotiva, molt entranyable. És un dia per deixar els problemes a mig de la mà, de passar-ho bé, dia d'honorar en els que no hi són, perquè gràcies a aquesta gent nosaltres estem ara aquí on som, de tristeses, d'alegries, de rialles i qualque llàgrima d'emoció, però és un dia per passar-ho bé i estar en tranquil·litat i oblidar-nos de Brussel·les.
1: És que t'anava a demanar que vosaltres heu de lluitar contra moltes coses, no tan sols contra la mà i la naturalesa, sinó també contra Brussel·les, en aquest cas, no? Però bueno, com estan les coses? En poden parlar o no?
0: Sí, bueno, Brussel·les que està tan en fora geogràficament, però està tan a prop, perquè quan puguis una barca tot és Brussel·les, seguim tenint reglaments comunitaris que no s'afecten directament, anant capejant aquest temporal de reglament de la manera millor possible. Seguim tenint limitacions que ens afecten a les empreses, el funcionament de les empreses, la rentabilitat de les empreses. Ho duim de la manera millor possible en base a menys benefici. El gasòleo no acaba de posar-se a puesto. No tenim la punta d'1,4 que varen tenir fa relativament poc temps, però encara no s'ha posat a nivell de gener, però saps la nostra vida.
1: Yeah.
0: En l'estiu tenim els mateixos problemes que en l'hivern, que passa que en l'estiu pues, bon temps, la gent pesca, el mal temps queda a un racó. No, una frase molt nostrada que diu que en l'estiu tot el cuca hi viu.
1: Sí, és veritat.
0: Pues lo mateix mos passa en altres. Llavors arriba un civent, els mateixos problemes i les emprenyadures, perdona l'expressió, són monumentals.
1: Ja, ja. Bueno, com està el sector ara mateix? Hi ha suficients llocs de feina coberts? Vos falten empleats? Com teniu el sector?
0: Ja, jo sempre dic que nosaltres, el nostre sector, diríem que molt d'èxit. És evident que no puc parlar, no puc xerrar en nom de tots, però si immensa majoria de la gent en base a molt d'esforç i sacrifici, doncs les empreses estan, diguéssim, dins una rentabilitat més que acceptable, tenint en compte que és esforç, sacrifici, i que si no tinguéssim tanta normativa comunitària, segurament la nostra vida seria més fàcil. Què passa? Que tu li dius a segon quina gent que ja no va de fer les feines manuals, ja no són tan atractives com era. O sigui, tenim bàsicament la mateixa problemàtica general de que les feines que has de posar les mans, les manuals, no són atractives. Forners, ferrers, fusters, pagesos, nosaltres, això no acaba d'enganxar. Si a més te trobes amb aquesta inestabilitat derivada de la normativa, que no saps tu si podràs fer 150 jornals l'any que ve, o 160 o 140, i que has d'entrar i sortir d'esparo segons la temporada i segons el que te dicti Brussel·les, això no ajuda. Yeah. És una feina espectacular, és preciosa. T'ho dic jo, que he estat 40 anys amb mi de la mà. Que això a lo millor no va, no enganxa, pues probablement sí, però la vida que tenim no és una feina, és un ofici.
1: És un ofici, clar.
0: És una manera de viure en contacte amb la natura. Però en canvi llavors es pensa que els joves que se van a fer la Sierra de Tramuntana en 24 hores a matxacar-se i no troben atractiu viure en la natura, amb dit de la mà, en si vent, fred, pluja, el hombre contra los elementos, que diria que aquel poeta o aquel escritor, la lucha del hombre contra los elementos y la naturaleza.
1: Sí,
0: pues, això són nosaltres.
1: És molt
0: romàntic el que estic dient, però és el que...
1: Però és la realitat.
0: El que me sent.
1: Domingo, aquestes altes temperatures, se m'ocorreix demanar-te, aquestes onades de calor que tenim ara, que estem ara immersos en aquestes temperatures tan altes, això afecta les captures?
0: Bueno, nosaltres partim d'una base, i és que 260 barques de 460 pescadors, que és la nostra realitat, el nivell d'esforç que fem és ridícul en comparació amb l'estat de recursos. Jo quan me xerren de Balears i de sobrepesca o sobreexplotació, pues m'aton dolent, perquè és impossible. Que el canvi climàtic pot afectar o afectarà, segurament sí, però quan tu escoltes o sents en els científics o en els tècnics o en els especialistes, ningú te concreta. Sempre te xerren en condicional. Puede passar, si sube el nivell de l'aigua, pues la playa desapareixerà. Bueno, això són hipòtesis. Que si tu agafes i vols fer una estadística de quant de cotxes passen en el passeig marítim a diferents hores, és molt fàcil de fer. Poses una persona, un aparato, i te dirà el diferencial que hi ha entre les 12 del migdia i les 12 de nit, si passen més cotxes que transport, etc. A 800 metres de profunditat, com ho fas, això?
1: No
0: que són s'agafa la gamba.
1: Que
0: segurament haurà canvi. Sí, no estem en disposició de fer segons quines mesures, perquè al final el canvi climàtic ve per temes de climatologia, l'atmosfera i tot això. Que nosaltres segurament a Balears no tindrem els problemes que tenen a segons quines zones, perquè els recursos estan en molt bones condicions i serà més complicat que li afecti. També te dic jo que sí. Però que hi ha canvis, sí. Com afectarà aquestes zones de calor a la Posidònia? Pues no ho sabem. Hi ha tècnics que diuen que ha avançat la floració, la qual és bo, però que també la Posidònia, com una escena viu, també té accions i reaccions.
1: Clar.
0: I davant les zones de calor nosaltres no mos posam abrigs, i mos posam abrigs, pues, és un interrogant molt gros. Que pot dur conseqüències, sí.
1: Però
0: afirmar quines seran aquestes conseqüències és molt agosarat, i no veig jo ningú que estigui en disposició de dir passarà això.
1: Domingo Boni, moltes gràcies i bon sant i bon patró dels pescadors Sant Pere, que és avui. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies per cridar, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Tomeu, otra vez las goteras.
3: No encuentro a nadie de confianza.
2: Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-66-1144. Profesionales de confianza.
4: 685-66-1144.
5: Hay lugares que no solo se viven, se sienten. Sa Teulera, Son Armadams, Son Dameto, donde cada calle y cada casa cuentan una historia. En Angel & Walkers te acompañamos con conocimiento local, experiencia internacional y un trato único. Entra en queremosconocerte.es o ven a nuestra oficina del Paseo Marítimo número 6 en Palma. Angel & Walkers, se debe inmobiliario de confianza.
6: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
7: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
8: Estar informado.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mediodía COPE de este lunes 29 de junio. Hace calor, ¿eh? Y con mucha plancha, hasta arriba de plancha. Fíjate que hace unos años, mira, los periodistas rezábamos, ¿eh?, en verano por las llamadas culebras de verano, esos temas que nos iban a salvar los meses de vacaciones.